0: Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i el cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. Activat en alerta el Plasecat de risc químic a l'empresa Qualimp al polígon Bufalvent de Manresa al Bages. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet reacció. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. Catalunya rebrà menys diners estatals per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, segons recull un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. En la mateixa situació que Catalunya, també hi ha 7 comunitats més. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. Els sindicats i el govern es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més per al curs vinent. Avui, qui ha convocat vaga secundària i universitats és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 200 morts. Se sospita que el brot afecta en total més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per IS Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder al sector, la Brenca Balfagó, són bones. Aquest any pot arribar a pescar 4.045 tones. I mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins, col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker. Alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
1: Esports. Més d'un terç dels jugadors convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Futbol són catalans. Dels 26 seleccionats, 9 són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8. El Madrid, per primera vegada, no tindrà cap jugador. A l'Espanyol, Ramon Terrat s'acomiada a través de les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. L'Espanyol, d'altra banda, presenta aquest migdia el nou director general esportiu, Monchi. I en bàsquet, aquest vespre jugaran els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja, suspès en el seu moment pels problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. Al descans, la penya guanyava de 20 punts de diferència.
0: I el temps, sol i calor d'estiu, amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre 26 i 29 graus. A la tarda només s'esperen alguns núvols poc importants al Pirineu per als pròxims dies. La calor encara s'intensificarà més.
2: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí. Teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
4: La mejor.
6: Conecta con tus artistas favoritos.
7: La mejor selección de éxitos.
6: Zona Mar FM. Oh.

0: per al teu benestar i qualitat de vida. Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.

Així d'enamorada està ella, la barcelonina Julieta, l'amor de la meva vida. A tocar de 11:15 del matí, encara resten uns 3 minuts, més o menys, per arribar a aquest punt horari, ens quedarem tot seguit amb Miles Smith i aquest Drive Safe.

que no ens falti l'amor i a sobre, si és enorme, si és infinit com aquest, un amor XXL encara millor. Gertrudis! A falta de 18 minuts i a escaig per arribar a les 12 en punt del migdia, ens quedem amb els tres desitjos de l'Eire Martínez.

0: Almenys 4 persones han mort en un accident en un tren i un minibús escolar aquest matí a Bugenhout, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, 4 dels 9 passatgers de l'autobús haurien mort. Es tracta de 2 adolescents, un adult que els acompanyava i el conductor de l'autocar. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en l'acusació per la mort del seu pare. En una carta a la plantilla de l'empresa, Andic considera injusta i infundada la imputació a partir d'una realitat que descriu com a tergiversada. Manté també el convenciment que podrà demostrar la seva innocència. Junts presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos. Els comptes, que aquesta tarda començaran a explicar els consellers al Parlament, tiraran endavant, però gràcies als acords del govern amb Esquerra i els comuns. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I l'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. Amb declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha titllat tot el cas d'error gegant, ple de conjectures. Protecció Civil desactiva l'alerta del pla de risc químic a l'empresa Qualim al polígon Bufalvent de Manresa al Bages. També s'ha aixecat el confinament de la població pròxima al polígon. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Operació policial aquest matí en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. El gironès engega un pla pilot de salut amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. És un trastorn que afecta la visió d'entre un 2 i un 5% dels més petits i que es pot revertir si el tractament es fa a temps. Mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins. Col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker, alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
1: Esports. L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicaja, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que es reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
0: I el temps, tarda de sol al 100% del país, la calor es mantindrà de ple estiu, els valors de 27 a 32 graus seran els més freqüents, en alguns punts interiors seran superiors i s'acostaran als 35 graus, mentre que en algunes zones costaneres es quedaran al voltant dels 25.
2: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí. Teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. If you wanna
4: be my man. La mejor recopilación de éxitos.
5: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo.
6: Solo éxitos.
7: Una Mar FM. Una Mar.

Mòbil, claus i cartera, i totes a la butxaca. O a les butxaques, perquè en una mica complicat, que t'hi capi, capi, des d'una mà de FM. El que sí que tinc cap és la música. Nosaltres te la duem on siguis, amb Oceana i Cry Cry.

0: de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Marcamos la diferencia con la mejor música.
3: Onamar FM.

0: Es la una. La una.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
0: Ahora en On Amar FM. On Amar. Nos damos una vuelta por los comercios de moda.
2: ¿Estás pensando en comprar o vender el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties. Assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot,

Més que vitaminats i per vitaminats, amb els Mamadouche, amb la seva música i amb la seva vitamina de l'amor. La vitamina musical te l'oferim des d'aquí perquè t'animis. I des del 88.0 de l'FM és molt més fàcil, amb cançons com aquesta de la Bebe Rexha. Així es titula el seu nou senzill i així sona de bé. Des de la teva ràdio preferida, amb New Religion, seguim.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
3: Cal Tabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Cal Tabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: Bona Mar FM.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
0: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Unamar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646 851 944 o entra a propertieslux.com.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases. Ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646 851 944 o entra a propertieslux.com.
3: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.